Hola, som a Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

tot l'equilibri del cos humà que sempre està en desequilibri.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. Sensei.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Jam, let's go. ¿Y tú?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: un animal destrozando esa puerta para no volver a entrar.
1: Gracias.
2: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Good night.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

cavall brau, mirant com ressona la campana gran, records d'hora bona se'n venen

eres reina estones o captiva humil, divina com ressones.

cancha, àngels bufadors mirant com ressona la campana gran, records d'hora bona.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

0: ¿Y cómo la ves, ciego? De plebe tan travieso.
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: 1, 2, 3. Caramba! Caramba!

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 13 d'agost, en què fa un balanç de la jornada històrica d'ahir. A les 8:30 del vespre, milers de persones contemplaren l'eclipsi i tota bona part de la població es va concentrar a la vorera de la platja de Palma, Santa Ponça, en la colònia de Sant Jordi, la Serra de Tramuntana, Ciutadella, al nord i oest d'Eivissa i Formentera.
2: Per recordar.
3: He sentit màgia.
4: Jo el primer teníem un pot de por, perquè hem sentit per moltes bandes que la gent se quedava a seguir això, però m'ho han encantat, disfrutat.
5: Sí, és a dir, és com una passada, com el món pot fer això, saps?
1: Molts ciutadans varen optar també per veure l'eclipsi des d'un vaixell. En total, es calcula que 20.000 embarcacions varen sortir dels diferents ports de les illes. Malgrat el multitudinari seguiment de l'eclipsi, la jornada, però, va transcórrer sense grans problemes. Els serveis d'emergències prepararen un desplegament sense precedents i, finalment, el nombre d'incidències registrades relacionades amb l'eclipsi ha estat de 38, en Sant López.
6: Entre els incidents més destacats, l'atropellament d'una persona per part d'una embarcació a Palma Nova i dues caigudes a unes roques de vora la mar patides per persones d'edat avançada a Menorca. També s'han registrat una quinzena de telefonades alertant de possibles lesions oculars.
1: Tot d'una, vos n'explica amb tots els detalls, abans però repassam altres titulars del dia. L'aeroport de Palma ha superat els 19 milions i mig de passatgers fins al mes de juliol, un 2% més que el mateix període de l'any passat.
6: També creix el nombre de passatgers, el d'Eivissa, un 3%, la mateixa xifra que el de Menorca.
1: I encara parlant del sector turístic, el sindicat UGT calcula que el nombre de baixes laborals en hostaleria aquesta temporada serà similar al de l'any passat.
6: En aquells moments, un poc més d'un 6% dels treballadors del sector varen estar de baixa. El sindicat diu, però, que els empleats ja acumulen cansament i sobrecàrrega de feina.
1: L'Ajuntament de Palma ha aprovat en Junta de Govern Extraordinària formalitzar l'acord que permetrà millorar les condicions laborals dels policies locals.
6: Començaran a cobrar l'augment de les nòmines al mes d'agost. Els policies locals de Palma cobraran entre 300 i 400 euros més gràcies a l'increment retributiu acordat per l'Ajuntament de Palma.
1: I ha entrat en vigor la norma que prohibeix vendre begudes energètiques a menors d'edat. Aquests productes, que s'han posat tan de moda els darrers anys entre infants i adolescents, passen a estar subjectes a les mateixes restriccions que l'alcohol o el tabac.
6: D'aquesta manera es pretén protegir els menors davant dels riscos associats. En parlarem a les 8:30 amb la directora general de Salut Pública, Elena Esteban.
1: I avui la crisi a Ceuta torna a ser protagonista. El Ministeri de Joventut i Infància ha convocat una reunió tècnica amb les comunitats autònomes per parlar de l'acolliment dels menors estrangers no acompanyats arribats a la ciutat autònoma.
6: Les comunitats del PP, inclosa les Balears, aniran a la reunió, mentre que Vox ha assegurat que no ho farà. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va visitar ahir Ceuta, on va defensar que Espanya no abandonarà la ciutat autònoma.
7: España y Ceuta son la casa de las Fuerzas Armadas. Van a estar apoyando a las Fuerzas de Seguridad del Estado en todo lo que sea necesario y en todo lo que haga falta.
1: I a Colòmbia, la xifra oficial de víctimes mortals ha augmentat a 265 i la de desapareguts és de 496. N'han parlat fa uns minuts amb el colombià resident a Mallorca, Norbey Andrade, que en aquests moments es troba de visita.
8: Yo creo que hay todavía pánico, ¿no? Inclusive hoy estuve en un centro comercial y hubo un leve temblor y desocuparon todo el centro comercial. Nosotros no lo sentimos.
1: I en els esports, Adrián Lisso ja és a Palma com a nou fitxatge mallorquinista. Gavi Fortesa, bon dia.
9: Bon dia, Lisso va arribar a Iora Baixa Palma i des d'avui està a disposició de...
10: Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: radyoda. Sensel.com.
1: Canlı kol. ¿Y tú?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

0: I són ara les 9 del matí. Avui és una jornada, un dia de balanç de la jornada històrica de l'eclipsi que ha transcorregut sense incidents destacats. A les 8 i mitja del vespre, milers de persones contemplaren aquest fenomen. Bona part de la població es va concentrar a la vorera de la platja de Palma, Santa Ponça, la colònia de Sant Jordi, la Serra de Tramuntana, Ciutadella, al nord i oest d'Eivissa i a Formentera.
1: Per recordar.
2: He sentit màgia.
3: Jo de primer teníem un pot de por, perquè han sentit per moltes bandes que la gent se quedava a seguir això, però m'ho han encantat, han disfrutat.
4: Sí, és a dir, és com una passada, com el món pot fer això, saps? Sí.
0: Malgrat el multitudinari seguiment de l'eclipsi, la jornada, però, va transcórrer sense grans problemes.
5: Els serveis d'emergències varen preparar un desplegament sense precedents i, finalment, el nombre d'incidències registrades relacionades amb l'eclipsi ha estat de 38. Ho explicava el director general d'emergències, Pablo Garriz.
6: 528 incidentes que hemos gestionado en el día de hoy, de los cuales 38 vinculados o relacionados con el eclipse. Y quizá hemos tenido un 15% más de incidentes en algunos aspectos, pero que teniendo en cuenta el volumen, pues la cantidad no es reseñable.
5: Dins de tots aquests incidents que es van produir ahir, hem sabut ara només fa uns minuts que els bombers de Mallorca van practicar 5 rescats de muntanya a la zona de la Serra de Tramuntana. El darrer d'aquestes operacions, d'aquests rescats, es va produir a la zona d'Esmorro de Ses Cerveres, a Estellancs, en concret, a les 12:35 minuts de la matinada.
0: I el sindicat UGT calcula que el nombre de baixes laborals en hostaleria aquesta temporada turística serà similar al de l'any passat.
5: És a dir, poc més d'un 6% dels treballadors. El secretari general de la Federació de Serveis del sindicat diu, però, que els empleats ja acumulen cansament i sobrecàrrega de feina. És José García Relucio.
7: Hay que tener en cuenta que incluso en algunas empresas no descansan los dos días libres o hacen alguna hora de más, y esto pues finalmente una semana tras otra y un mes tras otro, cuando llega, como te decía, el ecuador del verano, pues los cuerpos, con estos calores además que estábamos hablando antes, pues se resienten y no pueden seguir.
0: I tenim noves dades de l'IPC que s'acaben de publicar, les acaba de publicar l'Institut Nacional d'Estadística.
5: I en aquests moments poden confirmar que els preus pugen de manera a un ritme més elevat del que ho feien els darrers mesos, perquè aquesta xifra interanual d'increment de preus del mes de juliol, en comparació amb el juliol de l'any passat, és un 3,9%. Per tant, gairebé un 4% de creixement dels preus a les illes si ho comparam amb el juliol del 2025.
0: I la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, justifica la prohibició de la venda de begudes energètiques entre menors d'edat perquè es tracta d'una població especialment vulnerable als seus efectes. La norma que les equipara a l'alcohol i al tabac efectes de la seva comercialització entre nens i adolescents ja ha entrat en vigor.
5: En una entrevista a l'informatiu Matí, Esteban ha recordat que el seu consum provoca problemes de salut tant a curt com a llarg termini.
8: Produeixen episodis d'ansietat i palpitacions, i més a llarg termini, a més, el que passa és que pot augmentar el risc cardiovascular, obesitat i diabetis mellitus perquè tenen un alt contingut en sucres.
5: La directora general ha reconegut la bona predisposició del comerç per aplicar la nova norma. Qui la incompleixi s'enfronta a sancions de fins a 60.000 euros.
0: I arribem a les 9 i 4 minuts. Ara comença el programa El Dia. Passau una bona jornada de dijous.
9: Més informació a ib3notícies.com.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

ja acaricies la glòria amb la punta dels dits. Ets immortal. Estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor, t'has cansat de buscar-lo.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: fácil, ¿eh?
1: Yo me río, tío, es que yo no puedo.

el dissabte a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a d'altres mitjançant aquestes ones de ràdio. Per tant, música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, amics, com esteu? Molt bon dia, benvingut novament aquí en el dissabte a la ràdio. Com el qui no vol la cosa, ja estem a dia 8 d'agost. Ja han acabat les festes de Sant Salvador, com les heu passades. Però per lo que són les coses del calendari, encara mos manca un gran cap de setmana que espero que sigui molt bo. Gràcies per estar a la sintonia en aquest moment en Ràdio Artà. Aquest programa dissabtes a la ràdio ha pensat avui en seguir la festa. Tindrem cançons de ball, de festa, de ritme i d'estiu, que és el que pertoca en aquestes altures d'estens, aquest 8 d'agost, tot el mes d'agost de fer. Recordeu que tornem, monografies habituals normals en la vostra participació la primera setmana, després de la fira del setembre. Som en Miquel Mestre Ginart, salutacions, moltes gràcies, benvinguts.

I doncs començant tot d'un aquell llistat de cançons, de moltes cançons que tenim preparades en el dia d'avui, ho feim amb un mite de la música reggae, com era Bob Marley, nom real Robert Nesta Marley, nascut a Nile Mile, Saint Anne, a la Jamaica britànica actual, Jamaica. L'any 1981 ens va deixar una edat prematuríssima de 36 anys. Aquest artista, a aquest artista se li deu haver popularitzat aquest estil de ball, aquest estil de vida, com és el reggae. Va ser cantant, guitarrista i compositor. Estarà acompanyat de The Wailers, que és el seu grup, en aquest títol cansat d'aquest programa d'avui. Se titula Soul Shake Down Party, que va treure en el 79.

I d'aquesta aquesta ha estat la música de Bob Marley acompanyat de la formació The Wailers. Avui el programa serà molt lliure, temes de ball, de festa, de descans, de vacances, de ritmes. Tenim oportunitat de triar el que vulguem i això s'hi posaran també curiositats, com aquesta, li deien, perquè ja no canta fa estona, però és viva, Mercedes Massaguer, nascuda a Barcelona l'any 1950. Té l'actualitat, per tant, 76 anys, era una d'aquestes cantants, i ell és de l'època dels 60. Li deien Bettina. Tenim una cançó que parla d'una festa. Nosaltres ja hem acabat les festes de Sant Salvador, però encara en tenim avui en aquest espai del dissabtes a la ràdio Fiesta en mi corazón, que va gravar na Bettina en el 64.

20 anys més tard mos arriben unes vacacions, unes vacances en la música que fa na Paloma San Basilio. Què faríeu vosaltres, o què feia de fet vosaltres en les vacances? Perquè després de la festa de Sant Salvador és molt habitual que la majoria de comerços i gent que fa feina del poble, no tots, però els d'aquí sí, fan vacances al Manco 15 dies. Què faríeu? Na Paloma San Basilio faria moltes coses. L'escoltam. Unas vacaciones 1984.

Direi que seré les vacances de Paloma, Sant Basilio. Mon anem a Amèrica, mon anem amb una altra festa, el títol de la cançó es Party, va sortir en el 78 i el son Boston, una banda dels Estats Units de hard rock i de rock progressiu que va fundar el músic virtuós Tom Scholz. Varen debutar en el 76 i encara estan presents, han sofert un cremull de canvis. Més de 20 membres han passat per la banda després de tant de temps. Anem en So Party a càrrec de Boston Superbanda.

Ell diu que ballaria twist, que ballaria rock, lo que fos, amb tu, amb ell. Ella és Rita Pavone, una cantant veteraníssima ja que té 80 anys, nascuda a Turina, Itàlia, molt popular a la dècada dels 60, cantant pop, actriu i corista italo-suïssa. Va tenir gran popularitat a la dècada dels 60, nascuda a Turín, però d'ascendència, o té, i la nacionalitat italiana i suïssa. En el 63, com a cara B del seu gran èxit, Cuore, Corazón, trobem aquest Il Bailo del Matone.

Aquest programa dels dissabtes a la ràdio, tots els programes dels dissabtes a la ràdio, més ben dit, són d'essència melangiosa o de nostàlgia, perquè efectivament la gran majoria, el gran percentatge de cançons que surten són de fa molt de temps, tot i que també posen coses actuals, però un 90% jo crec que és de moltíssimes èpoques, des dels 50, 60, 70, 80, etc. L'altre dia varen fer com un càlcul i varen arribar a la conclusió de que el promig d'edat de les persones que escolten aquest programa és de 50 anys per amunt. Per tant, no és estrany. Mon Anam a l'any 70 va sortir com a cara B aquest senzill de dues cançons d'Ana Marisol, Pepa Flores, que vol que li diguin ara, aquesta cantant i actriu que no fa cal que la presentem més. La cara A era No me quiero casar i la cara B és aquesta Vacaciones, que és un tema italià que aquí també va adaptar en Pablo Herrero.

Seguim escoltant cançons d'aquest programa d'avui dels dissabtes a la ràdio, més lliure, però també concretat a les vacances, a les festes, en els balls, en els descans. Els descans que m'imagino que teniu la majoria de vosaltres després de les festes de Sant Salvador. I continuem amb na Carina, després d'aquesta salutació, Maribel Lladés. Clar que t'escoltarem, na Carina. Maribel Lladés Santiago, nascuda a Jaén el 4 de desembre del 45. Té 80 anys i va representar Espanya en el Festival d'Eurovisió del 71, per cert, quan va guanyar aquell mític espai de televisió espanyola que se deia Passaporte a Dublín, competint en grans artistes de la talla de Nino Bravo o de Rocío Jurado, entre un bon grapat. Na Carina va quedar segona a Eurovisió. I ara l'escoltarem, estem de festa, clar que sí, amb aquest tema, número 1 Espanya, en el 69, aquesta La Fiesta, que encapçalava aquest senzill en com a cara B d'un altre títol d'èxit, Les Fletxes de l'Amor.

I per si encara teniu ganes de ballar després de tant de trull que han tingut per el poble, encara vos convid en el ritme de twist que va crear o que va popularitzar, més ben dit, Chubby Checker, Ernest Evans, aquest cantant de Carolina del Sur, concretament de Spring Gully, i que té ja 84 anys. També ha fet el seu Pinites de Tova, debutant el 59. Aquest tema és del 62 i és una de les seves cançons d'èxit. El títol és aquest, Dancing Party. Dancing Party.

Doncs saludar, bon dia, des de Ràdio Artai, des d'aquest programa dissabtes a la ràdio. Gràcies per estar amb nosaltres, gràcies per escoltar-nos en aquest espai d'avui, de descans, de festes, de balls o de vacances. Seguim amb Bonnie M, aquest grup alemany que va ser de música disco, funk i reggae, llançats a la fama als anys 70 pel productor Frank Farian. Aquesta formació està aquí amb nosaltres amb un tema que va treure en el 79 que parla també de vacacions, clar que sí, Horei Horei, It's a Holy Holiday.

I could have danced all night és un títol de la famosa comèdia musical My Fair Lady. Hagués pogut ballar tot el vespre. I aquest és el tema que escoltarem ara, en versió, però, de Edmundo William Ross. De nom artístic era Edmundo Ross, nascut a Porto, Espanya, Trinitat i Tobago, l'any 1910. Va morir, mireu lo que són les coses, a Espanya, perquè vivia a

canviem una mica d'estil, però no amb un títol de cançó que també conté la paraula Holiday. De fet, se titula així, Holiday, Vacances. Ells són Green Day, una banda dels Estats Units de punk rock que està formada per Billy Joe Armstrong, Mike Dimmitt, Tricol, i se varen formar a Berkeley, Califòrnia, en la dècada del 80, en el 86 concretament. Encara segueixen actuant, que té mèrit. Punk, punk, pop, punk, punk rock, rock alternatiu és tema. El van treure el 2005, se titula, com he dit abans, Vacances, Holiday, Green Day.

No vull ballar, aquest és el categòric títol d'aquest tema, cantat en anglès, òbviament, de Neddy Grant, I Don't Wanna Dance. Aquest títol va sortir l'any 82 i torna a ser el ritme de reggae, perquè Neddy Grant feia reggae. Ja n'hem escoltat un tema d'aquest estil al començament d'aquest programa que feia en Bob Marley, el Credo, o manco el més difusor mundial d'aquest ritme, un ritme que jo... A mi em dóna la sensació, perquè per la seva cadència, aquesta que s'apresta moltíssim als estius, hem de dir que Neddy Grant és Edmond Montague Grant, nascut a la Guaiana Britànica, té ja 78 anys, va debutar en el 68, músic i cantant, fa, com deia, reggae, gospel o rock.

I ara posarem una miqueta de pausa amb en Joan Manuel Serrat, que no importa que el presentem de cap manera, tothom el coneix de sobre. Aquest veteraníssim artista i poeta fa una versió d'un tema que se titula Petita Festa i que l'autor és en Toti Soler, aquell músic que va formar Pícnic en Janet, però després va seguir musicant i fent molt de temes en solitari. La va gravar i composar en el 67, però en Serrat el va també treure a un àlbum, una banda, la banda sonora d'un temps d'un país. Aquest era el títol on repassava un crimull de cançons clàssiques de la música catalana. El va treure en Serrat l'any 96.

aquest tema que ve a continuació mos parla de relaxar-mos o de relax. El manco, aparentment, si véssim només el títol, perquè en realitat és tot el contrari. Aquest títol, que va ser un tema molt polèmic i censurat, que parla de sexe, que parla de l'hedonisme i que faran Frankie's Ghost to Hollywood, el cantant d'aquest grup, que per cert no els vaig ficar quan varen fer el programa de la dècada del 80 i va quedar a les portes i s'ho mereixia perquè la cançó va ser un èxit mundial. Aquest tema, com he dit abans, té una lletra d'alt contingut sexual, les cantantes en Holly Johnson, que era gay, i la BBC, i varen retirar el vinil i el varen censurar, el que va fer que tingués un efecte de rebot, al contrari. I d'ahir també varen prohibir el videoclip on estava ambientat en una espècie de club de Sado i després varen haver de modificar el propi vídeo fent d'una manera més suau en Revoltat de Lluns. Va ser un títol polèmic, aquest Relax, de Frankie Goes to Hollywood, però va ser número 1 durant 5 setmanes al Reino Unit. Tot d'una, com va ser prohibit, la gent tot d'una anava a comprar discos. Això sempre passa, com prohibeixen una cosa és l'altra, el que diuen s'afecta rebot. Estem en el 82 i aquesta cançó també va ser número 1 a Espanya, Frankie Goes to Hollywood, curiós nom d'aquest grup que va ser de synth pop britànic formats a Liverpool en el 80.

Vos record, amics, que aquest és el programa especial d'estiu número 5. Ho feim d'aquesta manera, nosaltres seleccionem les cançons, la temàtica, i vosaltres, en aquest cas, estàu descansant fins a primera setmana després de la Fira de Setembre, que és quan recuperarem ja els programes normalitzats. Seguim, on anem ara, en Lady Gaga. En aquest cas, Lady Gaga, acompanyada d'un compositor i cantant de rhythm and blues, que li diuen Colby O'Donis, nord-americà. Lady Gaga, Stephanie Johanna i Angelina Germanotta de Nova York, que és una estrella mundial que compta ja en 40 anys i que fa moltíssims estils, pop, electrònica, dance, jazz, country, rock. Aquest tema és des 2008, va ser número 1 a Espanya també, en aquest cas ja en el 2009, i ho va ser durant un parell de setmanes. Bueno, Lady Gaga va tenir un parell de números 1 a Espanya aquest any, però a partir del 9 de maig, aquest tema que escoltarem, Només ballar, Just Dance, va arribar en aquesta posició.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

I ara duim un altre tema instrumental d'uns sons molt peculiars que tot d'una vos traslladarà a una altra època, concretament en el 75, i vos recordareu de lo que sonava per les teles o per les emissores de ràdio d'aquell temps. Tot d'una, a mi me passa, quan sent aquest tipus de música, aquest estil, me recorda els programes de televisió de l'època. Estem en el 75 i ell era Juan Carlos Calderón, serà perquè és l'autor d'aquesta música que mos acompanyarà ara. Era Juan Carlos Calderón López de Arroyave, nascut a Santander i va ser aquest compositor, productor musical i arranjador. Va ser el compositor principal de Mocedades o de Sergio Estivaliz, les dues cançons que van anar a Eurovisió. Tu volveràs d'en Sergio Estivaliz i el famós Eres tu, entre molt més èxit. Era un gran músic, mos va deixar el 2012 quan tenia 76 anys a Madrid. El tema aquest és del 75, que el va composar i gravar el propi Juan Carlos Calderón i se titula Fiesta. Fiesta.

Era la música de Juan Carlos Calderón, que aquí no acabava la cosa. Jo, com he fet el repàs a les seves cançons eurovisives, me referia al grup Mocedades o a la seva excisió Sergio i Estíbaliz, perquè en Juan Carlos Calderón també encara hi va anar dues vegades més a Eurovisió, concretament en so tema de Na Paloma San Basilio, també et seva la festa terminó en el 85, i hi va tornar amb una molt bona cançó que se deia Nacida para Mar, que cantava Nina. És a dir, en Juan Carlos Calderón ha anat quatre vegades la seva música en el festival.

Aquesta era la nostra personal festa que feien els Vall de Mossa, que se deien aleshores amb aquest disc, l'any 1970, Los Vall de Mossa, i on tenien una vocalista que era na Margaluz, malauradament ja desapareguda. Havien cantat en Salomé 3 anys abans, els germans Estaràs fent de coros en aquell Vivo Cantando, i varen repetir per intentar anar a Eurovisió l'any 70, l'any que va ser elegit en Julio Iglesias. Però aquesta cançó va ser considerada una de les cançons més populars d'aquell estiu del 70. I ja que estàvem al 70, m'ho anirem amb un altre tema, un tema que mos farà un artista, és alemany, però nascut a la Polònia, a Band Landeck, Polònia, l'any 44, com formava part del territori germànic. Alfie Kahn era el nom artístic d'aquest cantant de nom real, Joachim Haider. La cançó, l'única que coneixen d'ell, que va ser molt popular, és aquesta, que el canta en anglès, She's Coming Back, que se pot traduir com Ella Tornarà. Aquí se va conèixer també, entre parèntesis, de Soñar, Cantar i Bailar. Segurament les emissores de ràdio varen coincidir aquests dos temes que acabem d'escoltar, Fiesta, i aquesta d'en Alfie Kahn.

I sempre, de tant en tant, mos ballen les xifres. No sé què dir, jo volia dir que els tres components masculins dels Vall de Mossa havien cantat un any abans en Salomé Avió cantando i no a tres, com he dit. És a dir, he utilitzat la xifra dels tres membres i he ficat tres anys, només en feia un, que havien cantat Eurovisió.

0: I ara volen retre un petit homenatge a sa illa germana Menorca en aquest espai dels dissabtes a la ràdio amb un tema tradicional mallorquí que mos oferirà una formació que se deien Traginada, format a Menorca l'any 76 per Paco Begur i Joan Ramon Saura. Varen popularitzar durant uns anys, o més ben dit, varen cantar aquests temes tradicionals menorquins populars per tota l'illa. Aquest àlbum se deia Menor, que va sortir en el 78, on hi trobem aquest tema que hem elegit nosaltres amb aquest programa de festes, de ballar, de verbenes. Aquest tema a sa plaça, allà, ballades, el son,
1: a
0: Traginada.
1: sa plaça.

Havia agafat aquesta cançó per la paraula ball, però ja vos podeu imaginar, després d'escoltar aquesta lletra, quina bestialitat que passaven en aquest temps, mare meva.

I en aquests balls clàssics sempre hi ha qualcú que se destaca d'aquestes al·lotes que se consideraven la reina del ball perquè tothom la pretenia. Qui és la reina del ball de França del 63? Clar que sí, Sylvie Vartan, la plus belle pour danser.

darrers 20 minuts que els han dedicat a escoltar un popurrí d'estiu, cançons de diferents èpoques, per alegrar-nos aquest dematí de dissabte. I ara, amb les cançons de ballar, les cançons d'estiu, les cançons de festa, tenim en els Beatles. I am happy just to dance with you. Jo només som feliç com puc ballar amb tu. Aquest és un tema del 64 que varen composar en John Lennon i en Paul McCartney. La varen gravar els Beatles per la banda sonora de la pel·lícula A Hard Day's Night.

La cantant i actriu Doris Day, l'artista nord-americana que va viure 97 anys, va morir el 2019 a San Diego, era una cantant i actriu, com he dit abans, de pop tradicional i també de jazz. El nom real era Doris Marian Kappelhoff, una lota d'aquestes que agradaven a tothom, un prototip de lota americana, alegre, divertida, guapa. Tema que va gravar dins l'àlbum Latin for Lovers en el 65, que han volgut posar aquest espai per posar una miqueta de pausa, tot i que ella digui que dansero.

Bon dia, una altra vegada s'heu posat aquesta emissora, que confio que sí, vos direm que Ràdio Artà, i que estava escoltant el programa musical dissabtes a la ràdio. La versió de l'estiu. Tornem a monografies habituals la primera setmana després de la fira de setembre. Aquest és l'especial estiu.

I volíem posar qualque cançó que tingués en el títol la paraula verbena. No és tan fàcil, però n'hem trobat una que ara la posarem perquè en aquest programa, com que tenim tota classe d'estils, aquesta també li podem ficar perfectament. Però vos diré que nosaltres coneixíem les verbenes com a aquests balls que se feia tradicionalment, però resulta que en català se diuen rebel·les i nosaltres les rebel·les els deiem en els focs d'artifici que també mollen les coses, canvien i així segurament és més correcte. Però nosaltres anem a cercar un tema verbenero, diríem en castellà, l'utilitzarem i m'ho anirem ni més ni manco amb aquest tema d'una sarsuela, de la verbena de la Paloma, que també està subtitulada, no vos ho perdeu, El boticari i les xulapes i la gelosia mal reprimit. Bueno, el boticari i les xulapes i celos mal reprimidos. És un sainete líric, un llibre d'en Ricardo de la Vega i la música és de Tomàs Breton. Se va estrenar a Madrid en el Teatre Apolo l'any 1894 i fa referència a les festes de Madrid de dia 15 d'agost, quan es celebra la processió de la Verge de la, Paloma. Vamos, hem triat aquest clàssic títol d'aquesta sarsoleta, d'aquest sainete, D'on vas com Antón de Manila.

Les acompanya aquest 8 d'agost en aquest espai del dissabtes a la ràdio és la selecció d'estiu número 5, programa número 5, lliure en aquest cas, on l'únic que volem és intentar distreure-vos.

La setmana passada, en el programa estiu número 4, varen dedicar la temàtica a la dècada dels 80 espanyols. I per misteris de la tècnica, no sabem exactament és que, varen anunciar el tema de Olé Olé, la cantant Vicky Larraz, l'any 1984, i aquest Voy a Mil, que no va sortir, no va sonar. Així és que és un deure posar-lo ara mateix. Olé, olé.

I ara de les vacances de na Madonna era el seu debut a l'any 1983 en aquest àlbum del mateix nom que va fer aquesta reina del pop que nosaltres també volem escoltar. Estau de vacances? Jo sé que sí.

Jo no sé si la gent més jove sap ballar el paso doble, perquè jo crec que pertany a una generació més major. De totes maneres, encara les verbenes, les festes, les arrebeles, aquests balls no poden deixar de sonar. Sabeu l'origen del pas doble? I del pas doble, que és aquest ball espanyol, però és curiós, ve com és d'una marxa militar ràpida del segle XVIII, que està inspirada amb una paraula francesa, pas redoble, que el seu propòsit inicial era marcar el pas regular i ràpid de l'infanteria al llarg dels desfils, dels desfiles militars. Amb el temps es va convertir a mitjans del segle XIX, va passar a formar part dels entremeses teatrals i balls populars i verbenes. Amb els anys es va vincular fortment amb una festa molt polèmica, que són les corrides de bous, de toros. La meitat d'Espanya està a favor, la meitat en contra, però el pas doble es va vincular molt en aquesta festa, especialment a la Comunitat Valenciana. I s'explica degut a que en el Llevant hi ha moltíssimes bandes de música. La música és tan important com el menjar en el Llevant, la Comunitat Valenciana, en totes aquestes formacions, des de ben petits, en formar part de bandes musicals a tot arreu. A cada poble té la seva pròpia banda. És una gran tradició i toquen quasi sempre pas dobles.

Nascuda a una ciutat que li diuen Spanish Town, a la colònia de Jamaica, Grace Beverly Jones és coneguda artísticament com a Grace Jones, cantant, modelo, compositora, productora i actriu. Ja té 78 anys. Li deien la reina del disco wave, dance pop, art pop, etc. Tema que va gravar en el 81. I've seen that face before. Entre parèntesis, Libertango, he vist aquesta cara abans, que és el tema que volem escoltar. Grace Jones.

Posem una miqueta de pausa, fem un descans, mossem, bevem un cafè, un poquet d'aigua i recordem el que han estat aquestes festes d'Artà. Hem anat a molt d'actes, heu dormit molt o poc. Jo, si vos tinc que dir la veritat, quasi, ni he guaitat el nas. Anem en calma, veniu en el meu món.

I fins aquí, amics, aquest programa d'avui del Dissabtes a la Ràdio, aquest especial estiu número 5. Mos despedim fins la setmana que ve, a la mateixa hora, 9 i mitja, que passeu unes grans vacances, un molt bon cap de setmana, que gaudigueu del bon temps, de la platja, si vos agrada, però protegir-vos, per favor, del sol. Salutacions de Miquel, mestre Ginard, mos tornem a trobar, si de vol, la setmana que ve, que ja serà dia 15 d'agost, i festes a tot arreu. Adeu!

Fins aquí la remissió. Vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. Sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Esta Radio Horda. Radio Horda 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Ambient arena de foc contra el vent, escombra de mar negre encenent, les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats, que els aguaiten traïdors amagats, emboscats en l'escuma. Com el vell faroner que amb llanterna de foc contra el vent escombra la mar negra encenent les nits sense lluna. Jo tinc encès un far per dur-te estalvi on trobis empar, perquè no se t'empassi la mar i et respectin les ones.

Nen que carregat amb un manat de claus ballava pel silenci de pau del barri que dormia. I cuitós feia cap colpejar el

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Són les 3, moment per repassar alguns dels titulars de la jornada que passen encara per l'eclipsi solar total. Aina Morales, bon dia.
1: Bon dia.
0: Institucions, empreses, entitats i ciutadania en general fan balanç avui de la jornada de l'eclipsi i també del moment en què la Lluna es va interposar totalment entre la Terra i el Sol.
1: Un moment que desenes de milers de persones varen veure des de la costa, la mar o zones elevades d'arreu de les illes. Es va aconseguir protegir els espais naturals i el director general d'Emergències, Pablo Garriz, ha qualificat el dispositiu d'èxit. Tot seguit ha agraït la col·laboració de tothom, també de la ciutadania, perquè els incidents fossin els d'un dia qualsevol.
2: La informació i la comunicació prèvia han permitido el comportamiento seguro y la concienciación de la población y el apoyo que se les ha dado para poder decidir con información y con una comunicación previa ajustada, coherente, en tiempo y contrastada, que era muy importante, pues yo creo que ha sido uno de los éxitos.
1: Amb tot, hi va haver 46 incidents relacionats directament amb l'eclipsi, entre rescats, alteracions de l'ordre públic i alguns relacionats també amb el trànsit.
0: Cap d'aquests incidents ha eclipsat, però, el fenomen, també conegut com a sol negre.
3: La veritat és que ho he disfrutat molt.
4: Un mirant l'eclipsi sense ulleres i tot això va molt bé.
5: Ha sido una experiencia ver la oscuridad total.
6: Me pensava seria més espectacular, més no sé què.
7: Muy bonito, algo nuevo y diferente sobre todo.
8: Se va muy rápido el eclipse.
9: Per recordar.
0: L'eclipsi deixa un impacte zero de residus a la costa de Menorca, però sí que pot haver afectat el fons marí.
1: Ho alerta SOS Posidònia. Diu que no s'ha desplegat un operatiu de vigilància adequat a la mà. La principal queixa és que, malgrat que era previsible una acumulació d'embarcacions a la costa, no es varen controlar els fondejos. Consideren que si l'operatiu a terra va funcionar, a la mà no es va fer res. De fet, el vicepresident de SOS Posidònia Menorca, Guillem Mercadal, denuncia que les dues principals reserves marines estaven sense vigilància.
10: I han constatat que les dues reserves marines importants, que és la reserva marina de Silla de l'Aire i la reserva marina del nord de Menorca, estan pràcticament sense vigilància. Hi ha hagut molta coordinació en terra, molta seguretat en terra, però al mar no hi ha hagut res. Per tant, hi ha un percentatge elevat d'aquests fondejos que són de Mont Posidònia i estem molt preocupats.
0: També primer balanç sobre els efectes de l'eclipsi a la salut ocular.
1: Segons dades de l'IBE Salut, unes 20 persones han estat ateses a primària o hospitals de les Balears per possibles lesions oculars arran de l'eclipsi solar total de l'arxipèlag. Totes són a priori lleus, aquestes lesions, i les autoritats recorden que els símptomes derivats d'una exposició inadequada al sol poden aparèixer hores i fins i tot dies després.
0: Més enllà de l'eclipsi, les comunitats del Partit Popular han rebutjat tractar en la pròxima conferència sectorial l'atenció dels menors migrants que han arribat a Ceuta.
1: En concret, s'han negat a incorporar a l'ordre del dia de la pròxima trobada un punt de debat sobre la crisi migratòria que pateix la ciutat autònoma. En la reunió hi ha hagut representants de les direccions generals d'infància de totes les comunitats autònomes, llevat d'Aragó, Castella i Lleó, Extremadura, on les competències d'infància són responsabilitat de Vox. La formació ja havia avançat que no aniria a cap reunió, ja que s'oposa a l'atenció dels menors migrants que han arribat a Ceuta. Notícia que coincideix amb el dia en què el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a Ceuta.
11: Este gobierno ha estado, está y estará siempre con la ciudad de Ceuta. Antes de esta emergencia, lo sabéis bien, con planes especiales, con inversiones también relevantes, pero mucho más después del 30 de julio, para, vuelvo a decir, estar con todos vosotros para recuperar la normalidad lo antes posible.
0: Amb les declaracions de Fernando Grande Marlaska, arribem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara i Vetres Ràdio vos deixam amb Tèntol.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem Marroc, conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerun, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo, Congo. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. L'IBE Salut rebaixa a 16 les urgències oftalmològiques relacionades amb l'eclipsi. Són 4 menys que les que inicialment havia anunciat el director general d'emergències, Pablo Garriz.
2: La majoria d'atencions s'han fet a l'Hospital de Son Espases i a la resta són Llàtzer, Inca i Manacor. No obstant això, cal recordar que els possibles efectes derivats de no observar correctament l'eclipsi poden aparèixer hores o dies posteriors a l'exposició.
1: I l'IPC puja a les Balears fins al 3,9%, 3 dècimes per damunt de la mitjana estatal.
2: Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, les Illes continuen sent de les comunitats amb l'increment de preus més elevat de tota Espanya, després de Cantàbria i Galícia. El que més s'ha encarit són els restaurants i els hotels, un 9% en un any, seguit d'habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles.
1: I pel que fa a l'àmbit laboral, el sindicat UGT calcula que el nombre de baixes en hostaleria aquesta temporada turística serà similar al de l'any passat, quan poc més d'un 6% dels treballadors del sector varen estar de baixa.
2: En aquest moment ens trobam a l'equador de la temporada alta i els treballadors, diu el sindicat, ja acumulen cansament i sobrecàrrega de feina. El secretari general de la Federació de Serveis de UGT, José García Relucio, assegura que l'estiu és un dels moments de més càrrega de feina de l'any.
3: Cansancio acumulado, hay que tener en cuenta que incluso en algunas empresas no descansan los dos días libres o hacen alguna hora de más y esto pues finalmente una semana tras otra y un mes tras otro cuando llega, como te decía, el ecuador del verano, pues los cuerpos con estos calores además que estábamos hablando antes pues se resienten y no pueden seguir.
1: A partir d'avui queda prohibit vendre begudes energètiques als menors d'edat, un producte que passa a estar subjecte a les mateixes restriccions de venda que l'alcohol.
2: La multa per incomplir la normativa pot anar dels 6.000 als 60.000 euros, una mesura justificada en la protecció d'infants i adolescents davant els rics associats al consum d'aquest tipus de begudes. N'ha parlat la directora general de Salut Pública, Elena Esteban.
4: Estudis va demostrar que quasi la meitat dels adolescents d'aquesta edat havien consumit begudes energètiques en els darrers mes. Són perilloses perquè els adolescents no han completat la seva etapa madurativa cerebral i mos pareixia fonamental abordar-ho i de qualque manera intentar aturar aquest augment del consum.
1: La crisi migratòria a Ceuta continua provocant xocs entre el Congrés i el Senat. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciat que finalment no compareixerà al Senat sobre aquesta qüestió dimarts que ve i demana tractar-ho passat l'estiu.
2: D'altra banda, les comunitats del Partit Popular han rebutjat tractar la pròxima conferència sectorial l'atenció dels menors migrants que han arribat a la ciutat autònoma. En concret, s'han negat a incorporar a l'ordre del dia de la pròxima trobada un punt de debat sobre la crisi migratòria que pateix Ceuta.
1: I en clau internacional, un mort i diversos ferits per una explosió en el port de Rotterdam, el més gran d'Europa, als Països Baixos.
2: Segons la policia de la ciutat, tot apunta que la deflagració hauria estat registrada en les instal·lacions d'una refineria durant una sèrie de treballs de manteniment en diverses canonades. En aquests moments s'ha acordonat la zona i inspecció de treball acudirà al lloc per esclarir les causes.
1: I el Ministeri d'Exteriors ha confirmat una víctima de nacionalitat espanyola al terratrèmol de Colòmbia i rebaixa la xifra de desapareguts a 12.
2: El govern colombià ha pujat la xifra oficial de víctimes mortals a 265 i hi ha més de 3.000 ferits.
1: Així hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 5.
0: Més informació a ib3notícies.com.
5: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Els talls de subministrament elèctric continuen encara a diferents indrets de les Balears. Tot i les darreres accions d'Endesa per solucionar el problema, les panes elèctriques han afectat a Eivissa, la barriada palmesana de Pere Garau, el port de Pollença i Alcúdia.
2: Els veïns reclamen prevenció i millores en les infraestructures. Són la portaveu de Flipau amb Pere Garau, Joana Ferrà, i el regidor d'Obres d'Alcúdia, Rafael Ferrer.
3: Ahir varen tancar la llum a les 5 del vespre, i avui m'han dit que s'havia aturat també una estona a la una, perquè intenten fer les proves al vespre per no molestar, clar, per no aturar la corrent.
4: Ara mateix hi ha hagut zones afectades del Bercrés, que havia un transformador anant amb el pas, que s'ha espinyat una línia, ara l'estan reparant. Llavors el Cudi Pobli ja està arreglat, i ara una era el port del Cudi. Pensa que aquestes línies tenen més de 40 anys, mai s'havien canviades i ara se posen noves. I aquest estiu, així com s'han anat espanyant, s'han anat posant noves també.
1: L'Ajuntament de Palma fa un balanç positiu del dispositiu de seguretat desplegat per l'eclipsi. La platja de Palma va plegar 60.000 persones i unes altres 15.000 en habitatges particulars, hotels i restaurants de primera línia.
2: D'altra banda, Emergències va atendre més de 2.300 cridades durant la jornada en 46 incidents directament relacionats a l'eclipsi, la majoria a Mallorca.
1: I l'eclipsi deixa a les zones d'observació de la costa menorquina un impacte zero en el medi ambient.
2: Tot i els milers de persones que es van concentrar en aquestes zones, els equips de neteja han comprovat que les platges han quedat pràcticament impecables. Miquel Trullol, tècnic de Medi Ambient de Menorca.
5: Un poc el que demostra és que si hi havia 18.000 persones a la platja i han trobat la platja, sí, és que la gent realment ha actuat amb molt de seny.
1: Més qüestions. Prop d'una trentena de persones han arribat a les costes de les Balears al llarg de la jornada d'avui.
2: Una embarcació ha estat interceptada al sud de Formentera amb 11 persones d'origen subsaharià a bord i una altra a Sant Jordi de Ses Salines a Eivissa amb 17 persones d'origen magrebí.
1: I el govern estatal pujarà la rebaixa fiscal del gasoil fins als 20 cèntims al setembre.
2: Això després que el preu del combustible s'hagi incrementat un 16% al juliol, segons l'Institut Nacional d'Estadística, i, per tant, se situa per sobre del llindar previst de mesures per a contenir l'impacte de la guerra a l'Iran, tot plegat quan han conegut que també s'encareix l'electricitat, l'habitatge i l'aigua.
1: I ha començat a aplicar-se la normativa europea que cerca reduir l'ús de recipients, a més d'imposar canvis en la comercialització i en els sistemes de recollida i gestió de residus.
2: L'hostaleria i el supermercat són alguns dels sectors més afectats per aquesta nova mesura que alerten. Farà augmentar els costos dels seus productes i servei. Tomeu Mas, gerent de CAEP Restauració.
6: Se refereix principalment en els envasos monegocis, i afecta principalment en el que és la seva utilització dins dels locals. O sigui, els envases de plàstic, poliestirè, en fi, que poden tenir qualque tipus de toxicitat, qualque tipus de problema, en principi, per utilitzar-los dins dels locals està prohibit, però ja estava prohibit des de fa dos anys.
1: L'Audiència Provincial ha imposat una pena de 2 anys de presó a un jove per fer grafits als trens dels serveis ferroviaris de Mallorca.
2: El jove, que ja havia estat condemnat a 1 any i 3 mesos de presó per un jutjat Oviedo, haurà d'entrar al centre penitenciari perquè ha trencat la condicional i el magistrat li imposa l'agreujant de reincidència per un delicte de danys a la propietat pública. És la primera vegada que es fa efectiva la pena de presó per fer pintades a trens.
1: Amb aquesta informació arribem a les 5 i 4 minuts. Continuem amb més notícies quan siguin les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?
2: Som des a vegades quan no veig que vora meu ai tenc ses coses més guapes.
3: Ai, què hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes com ho fa un petit porquet.
2: Mira que sé que tu des quin al·lot més curruqués aquest que els agrada a totes.
3: Diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

0: las apagadas.
1: Jo soc Nomar Garroger i volia enviar una salutació a tots els oients de Ràdio Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio. El 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

pots ben creure si camina al seure, per més que et vull veure, no et veig. Els de la muntanya, la ciutat estranya, ens causa migranya i mareig. Sóc jo que no em sé,

Engego coloms missatgers però perden el rumb. Encenc un foc al terrat i faig senyals de fum. Però un cop d'oratge barreja el llenguatge i escampa el missatge pel cel. Cruel la fortuna bufa i se'n riu d'una rescatada lluna de mel. Omplo una ampolla amb versos d'amor i dol per tu i la llanço al mar pregant l'ajuda de Neptú. Però no n'ha fera l'esclafa amb falera contra l'escullera del moll.

No pone ni els geranis no fan flor. On sense alegria em troben els dies mirant-me la via del tren. Em dol a la butxaca la foto tan maca de tu, jo, la vaca.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Les butxaques dels contribuents o noten, ho tornen a notar. Els preus pugen a les Balears fins al 3,9%, 3 dècimes per damunt de la mitjana estatal, i entre els principals culpables hi ha els carburants, que després d'una setmana de baixades tornen a encarir-se. La benzina ja frega l'euro en 80 al litre i el dièsel s'acosta als 2 euros. Tot amb l'estiu i amb una rebaixa fiscal de 10 cèntims que, de moment, no aconsegueix frenar l'encariment. I un altre punt, també ens surt bastant més car que l'any passat anar als restaurants i hotels. Tot d'una ens endinsarem més amb l'ajuda de l'economista expert Guillem Casas Noves, però avui, dijous 13 d'agost, encara continuam en la ressaca del fenomen astronòmic del segle. Un eclipsi que també vàrem viure aquí a l'informatiu vespre, però l'actualitat ja ens passa per damunt i tenim més titulars, que ara vos avançam amb Victòria Morell, i que passen per els talls de subministrament elèctric que estan patint molts indrets de les illes. Bon vespre.
1: Bon vespre. En els darrers dies hi ha hagut aturades a Ciutadella, Eivissa, Formentera, Palma, Alcúdia i Pollença. Els veïnats es mostren descontents i reclamen solucions. Estòfol Torres, restaurador.
2: Veïnat, ha hagut de posar una alternadora degut a que cada dia se'n va el llum. Fins aquí hem arribat.
0: Les Balears són ja la segona comunitat amb el lloguer més car d'Espanya, només per darrere de Madrid.
1: Això significa que llogar un habitatge de 80 metres quadrats costa de mitjana 1.526 euros al mes. Miquel Duran és el portaveu del Sindicat de l'Habitatge.
3: Veiem aquesta situació com una evidència molt gran d'una problemàtica que és molt més profunda, basat en un sistema econòmic que se dedica a extreure el valor del treball de la classe treballadora pel benefici econòmic d'uns pocs i sempre els mateixos. I clar, els habitatges és molt evident perquè és gran part dels nostres sous que se'n va cada mes a una necessitat bàsica que des del sindicat que hauria de ser un dret fonamental.
0: El dispositiu especial engegat per l'eclipsi ha quedat desactivat aquesta passada mitjanit.
1: Segons la Direcció General d'Emergències, el balanç ha estat molt satisfactori. En total s'han registrat 46 incidències directament vinculades al fenomen astronòmic, la majoria de caràcter lleu. Antònia Maria Estarelles és vicepresidenta segona i consellera de Presidència.
4: No me cansaré d'agrair el comportament principal que va ser de l'èxit d'aquest dispositiu, és el comportament de la ciutadania.
0: I el Consell d'Eivissa signa un conveni amb els 5 ajuntaments de l'illa.
1: Tot per destinar una quantitat total de 4,8 milions en diferents projectes és Maria Fajarnés, consellera insular de Cooperació Municipal.
5: Parlam de carrers i carreteres, de seguretat viària, de xarxes municipals i d'espais públics. En definitiva, de projectes necessaris que tenen un impacte directe en el dia a dia de la ciutadania.
0: I el Consell Insular de Formentera ha ordenat la demolició de diverses obres il·legals a un hotel de Punta Prima.
1: Les actuacions no comptaven amb la deguda autorització. En concret, es tracta d'obres d'ampliacions, així com la construcció d'estructures com ara un porxo o escales.
0: I a la plana internacional, Itàlia insisteix a mantenir la suspensió de l'espai Schengen.
1: Fins que els riscos, tot això, diuen, desapareixin per complir davant la possibilitat d'una nova entrada massiva el 15 d'agost.
0: I en els esports, Luis García ha analitzat l'estrena del Mallorca segona contra el Valladolid. Joan Gabriel Bausà, bon vespre.
6: Bon vespre. L'entrenador del Mallorca assegura que el seu equip està preparat per a l'exigència de segona davant del Valladolid. També avala l'arribada d'Adrián Lisso i admet que el club continua pendent d'incorporar un altre davanter i de possibles sortides. I l'Illes Balears pel futsal estrena la pretemporada demà contra l'Sporting de Portugal, reedició de la darrera final de la Champions amb Antonio Vadillo satisfet fet per mantenir el bloc de la temporada passada. Recordeu que tota la pretemporada del Palo Futsal la podreu viure per IB3 Televisió.
0: Gràcies, Juanga. En soc comptes o desenvolupes passades les 7:30 en aquest informatiu vespre d'IB3 Ràdio. Ressaca d'eclipsi, no sé si el nostre meteoròleg Dani Capó encara està païnt el moment en certa melangia o si ja mira cap a aquest canvi de temps que es preveu pel cap de setmana. Dani, bon vespre. Ets sa i condra després d'aquesta passada jornada. Ara ve tranquil·litat o ens hem de preparar per cap de nou?
7: Bon vespre. Jo crec que encara hi ha una miqueta de ressaca emocional, company de l'espectacle que vam viure ahir. Però bé, ara ja centrats en allò purament meteorològic per aquests dies. Avui ha fet molta de calor. Després de l'eclipsi hem tornat a la mateixa dinàmica que teníem de 40 graus que hem arribat a salir avui. I hem vist el cap de setmana, és vera que per una part pot baixar una miqueta el termòmetre, no molt, però una mica, però per altra part també és vera que esperam alguns ruixats que poden aparèixer bastant locals. Això sí, no esperam cap situació general, però sobretot dissabte cap a l'interior de Mallorca podríem tenir qualque ruixat localment moderat, ho haurem d'anar seguint. Demà puntualment també pot créixer qualque nígol d'evolució, tot i que demà serà un dia més marcat probablement per els intervals de nígols prims, que aniran arribant més clarament que aquests darrers dies. I quant al vent, tindrem vent fluix, vent que bufarà entre xaloc i migjorn, per tant això garantirà una situació marítima que ha de romandre molt tranquil·la, amb una temperatura de la mà, per cert, que continua clarament per damunt dels 30 graus.
0: Moltes gràcies, Dani, per aquest avançament. I a Cultura en mitja hora, el reconegut pianista i compositor Marco Mezquida ompliran la seva música al Teatre Principal de Mahó. El concert d'aquest referent del jazz internacional posa el punt i final a la celebració del 40 aniversari de l'Institut Menorquí d'Estudis.
8: Està ple, pleníssim, i serà una vetllada especial, memorable, i esperem que la gent se'n surti amb un gran i feliç sabor de boca.
0: Aquest informatiu és possible gràcies a la feina de Clàudia Mallia, Victòria Morell, Francesc Camàs i Facundo Tenaglia al control tècnic. Començam.
9: IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Començam amb economia perquè l'IPC puja a les Balears fins al 3,9%. Això és 3 dècimes per damunt del de la mitjana estatal. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, les Illes continuen sent de les comunitats en l'increment de preus més elevat de tot Espanya després de Cantàbria i Galícia. A les dades de juliol, els preus enllacen 3 mesos de pujades a les Balears. En termes mensuals, l'inflació ha augmentat un 0,8%, mentre que des de començament d'any la pujada arriba al 3,9%.
1: Potser els nostres oients ja en són conscients sense la dada oficial de l'INE i no només ho noten a la cistella de la compra, sinó que també els restaurants i hotels s'han encarit un 9% en un any, seguit de l'habitatge, l'aigua, l'electricitat, el gas i altres combustibles.
0: Puja l'electricitat en un moment de màxim consum i també el transport arran de l'augment de preus de combustible.
1: Després d'una setmana de baixades, els carburants tornen a encarir-se. A principi d'aquesta setmana, el litre de benzina es pagava a 1,78 euros, mentre que el dièsel arribava a 1,91 euros. Són preus que es troben ja molt a prop dels màxims assolits des de l'esclat del conflicte a l'Orient Mitjà, només 9 cèntims per litre per davall del màxim.
0: I si ho comparam amb els preus de finals de febrer, la pujada encara és més evident. La benzina costa ara 20 cèntims més per litre i el dièsel 35 cèntims més.
1: Tot això, a més, malgrat la rebaixa del govern central, que aquest mes d'agost descompta 10 cèntims per litre, una ajuda que, de moment, no evita l'encariment. Per això el govern ha anunciat que al setembre duplicarà aquesta rebaixa per al dièsel fins a 20 cèntims per litre.
0: I amb aquesta pujada de l'IPC a les Balears, les Illes són, de fet, una de les comunitats amb més increment de preus de tot Espanya. Els preus acumulen ja 3 mesos consecutius de pujades i alguns dels increments més importants es concentren en sectors molt sensibles per a les famílies, com l'habitatge, l'electricitat, els carburants, els restaurants i els hotels. Per analitzar què hi ha darrere d'aquesta pujada de la inflació i, sobretot, com pot afectar les butxaques dels ciutadans, avui en parlem amb l'expert economista, catedràtic i assessor, Guillem López Casasnovas. Senyor Casasnovas, bon vespre. Què explica Hola. Que les Illes tinguin una inflació més elevada que la resta d'Espanya?
2: Hola, bona tarda, Neus. A veure, les notícies de l'INE avui són dolentes perquè tenim una inflació més alta que la mitja, 3,9 és moltíssim respecte d'una mitja de 3,6. Això vol dir a nivell microeconòmic que els salaris pateixen una erosió en termes de capacitat de compra. Per tant, els que pensaven que en 100 comprarien no sé què, ara necessitaran 103,9. Després, això també, si mirant la composició de creixement, també són males notícies perquè no pugem més l'IPC, perquè els preus dels aliments estan han crescut només un 1,5. Per tant, tots els que voldríem que s'hostaleria en aquesta època es nodrís d'aliments quilòmetre zero d'ingressos dels pagesos, aquí sembla que tampoc les coses no van bé. I finalment, per qui són estalviadors, amb una situació en què els bancs van a tope fent beneficis i que donen el tipus d'interès que donen, que amb un pot de sort donen un 2,2, una inflació de 3,9 vol dir que has perdut un parell de llençols amb una bugada. Per tant, tots els datos, que és micro i macro, no apunten que anirem bé.
0: Vostè ara xerrava de restaurants i hotels. És un dels increments més importants, amb una pujada del 9% en un any. Fins ara, quin punt el fet de ser una destinació turística explica aquesta diferència?
2: Sí, per una banda, perquè la demanda externa infla la pròpia, la demanda interna. També és molt curiós, quan mires el detall, clar, el sector turístic, l'hostaleria en general, puja un 8, però és que si mires el detall, per mutacions pugen com a mínim un 10% o més. I la restauració, que puja també, puja molt menys que la pernotació, cosa que també és una cosa molt detectada, perquè com que la gent, el budget, el pressupost que té per anar de vacances, se'ls gasta bàsicament en dormir, després per menjar i anar de restaurants i tard, se li fa molt més difícil per equilibrar el pressupost. Per tant, tot el que està passant és el que alguns han anat anunciant des de fa temps, i la redistribució que això genera també amb efectes de renta entre treballadors i excedents empresarials no són cap bona notícia. Però miris per on tu miris, ja per micro o per la part macro de les entitats financeres i els tipus d'interès, sincerament, no m'he quedat gens tranquil com quan he vist aquestes dades. De fet, Catalunya, per exemple, està per davall de la mitjana d'IPC. Per tant, aquí tenim alguna cosa nostra que ens ha d'ajudar a empitjorar la situació.
0: Clar, és que quina és aquesta cosa que està situant-nos tant per damunt, sí, de la mitjana estatal?
2: La falta de competitivitat. La falta de competitivitat perquè amb economies molt més compartes, com a la catalana, amb hostaleria, amb restauració, hi ha més competitivitat, cosa que afecta els preus. En canvi, aquí hi ha aquestes

0: també hi vull insistir. Per què no pugen més els preus? Perquè s'estat està subvencionant. S'estat, davant del que ha estat la pujada del dièsel, que d'un any per l'altre ha fet un 15,7, i el límit que és el 15% abans que s'estat subvencioni, s'estat posa diners. Són recursos que necessitem per altres coses i no per subvencionar el sector perquè no li pugin més els preus. Per tant, forma part del caos un poc amb els que estem instal·lats i que ens hem de prendre definitivament en sèrio si ho volem arreglar. I una... La gent que tenia una expectativa de salaris amb aquests creixements d'IPC, òbviament, en termes reals, li dona per menys, encara no per més. Per tant, ens ho hem de fer mirar.
1: I amb aquesta darrera lectura que feia vostè, aquí a les Illes, hi ha marge perquè els preus es moderin o ho troba complicat?
0: Ho trobo complicadíssim, però complicadíssim perquè la part aquesta més, que empeny més a la baixa, que són els costos salarials, que estan molt pressionats, va de conveni. Guai, no estan dolents els convenis, però en general la pressió ve pels convenis. Si tens un IPC general molt alt, vol dir que en termes reals aquests salaris donen per menys. Si, a més, de la més d'alimentació, que són els que haurien de ser els més necessaris que arrossegués l'hostaleria per allò de que comprant producte local, etc., creixen tan poc, un 1,5 respecte de pernotacions, un 10%, etc., vol dir que ni els pagesos nostres ni els subministradors estan aprofitant aquesta demanda externa. Per tant, hi ha un element de redistribució, repeteix, molt important, que agreuja les desigualtats socials entre el camp i el que és tot el creixement turístic que tenim de nou desbocats. Les dades de 30 de juliol us donen de nou que estem en xifres rècords. Jo no sé més que s'ha de dir, que s'ha de constatar mirant les dades per posar un pot d'ordre a la situació.
1: Gràcies, senyor Casasnovas, per posar llum damunt aquesta qüestió.
0: Sí, em sap greu que no siguin bones notícies, però crec que ho hem de dir en claretat, perquè això ja no aguanta més. Molt bé, gràcies, que tingueu bona tarda.
1: Igualment. Ja ho dèiem, puja l'electricitat en un moment de màxim consum i continuen els talls de subministrament a diferents indrets de les Balears. En els darrers dies hi ha hagut aturades a Ciutadella, Eivissa, Formentera, Palma, Alcúdia i el port de Pollença. Entre d'altres, els veïnats i els propietaris de comerços, hotels i restaurants es mostren descontents en la situació i reclamen solucions a Endesa. Són Tòfol Torres i Isabel Reines, restauradors del port de Pollença.
2: La nostra indignació per us apagones que hi ha aquí en el port de Pollença, en un passeig vora mar, en un restaurant Belomar. Dissabte se'm va tallar el llum des de les 10 del vespre fins a les 4 del setembre de cap vespre. Ahir, una altra vegada, a les 8 i mitja, en el restaurant ple se va tornar a tallar el llum. I la setmana passada ja van ser 3 les vegades que al vespre se'm apaga el llum.
3: Veïnat, ha hagut de posar una alternadora degut a que cada dia se'm va el llum. Fins aquí hem arribat.
1: Endesa ha explicat en unes declaracions a Vetres Ràdio que distingeixen diferents tipus d'averies. Unes són les de cable subterrani, les quals són de difícils de localitzar. El procés per reparar-les és llarg i complex i és necessari realitzar microtalls de subministrament elèctric per arreglar el problema, Francesc Mas.
4: Aquesta seria l'explicació de les aturades elèctriques que han patit els veïnats de les barriades de la barriada palmesana de Pere Garau. És Joana Ferrà, portaveu de la plataforma Flipau en Pere Garau.
5: Ahir varen tancar la llum a les 5 del vespre i avui m'han dit que s'havia aturat també una estona a la 1, perquè intenten fer les proves al vespre per no molestar, clar, per no aturar la corrent.
4: El regidor d'Obres d'Alcúdia, Rafael Ferrer, ha afirmat que les línies que enllacen els transformadors són molt antigues i que no han aguantat la pujada de càrrega de consum per mor de les altes temperatures.
6: Ara mateix ha hagut zones afectades del Bercrés, que havia un transformador anant a mal pas, que s'ha espanyat una línia, ara l'estan reparant. Llavors, Alcúdia Pobli ja està arreglat i ara una era el port d'Alcúdia. Pensa que aquestes línies tenen més de 40 anys, mai s'havien canviades i ara se posen noves. I aquest estiu, així com s'han anat espanyant, s'han anat posant noves també.
1: Endesa recorda que una vegada localitzades les avaries fa falta analitzar les causes i encara no hi ha conclusions oficials. Així mateix, els experts ho atribueixen a una

0: L'estrès tèrmic del material per onada de calor continuada, ja que la calor impedeix que els cables es refredin durant el vespre.
1: L'empresa subministradora assenyala que hi ha altres avaries que tenen a veure amb el fusible al qual s'obre per protegir la instal·lació de danys majors i prevenció d'incendis. Per pal·liar el problema, Endesa assegura que ha planificat un pla de contingència específic. A més, també s'ha notificat una altra avaria de línia aèria a Formentera que va afectar 844 abonats.
0: I pel que fa a l'àmbit laboral, el sindicat UGT calcula que el nombre de baixes en hostaleria aquesta temporada turística serà similar a la de l'any passat, quan poc més d'un 6% dels treballadors del sector varen estar de baixa. En aquest moment ens trobem a l'equador de la temporada alta i els treballadors, diu el sindicat, ja acumulen cansament i sobrecàrrega de feina. En té la informació Carme Moreno.
2: El secretari general de la Federació de Serveis UGT, José García Relucio, ha detallat que l'any passat poc més de 1.100 treballadors patiren una baixa laboral i espera que enguany les xifres siguin similars. Un dels moments de més càrrega de feina de l'any, afirma Relucio, és l'estiu.
3: Cansancio acumulado, hay que tener en cuenta que incluso en algunas empresas no descansan los dos días libres o hacen alguna hora de más, y esto pues finalmente una semana tras otra y un mes tras otro, cuando llega, como te decía, el ecuador del verano, pues los cuerpos, con estos calores además que estábamos hablando antes, pues se resienten y no pueden seguir.
2: García Relucio també ha reclamat a la patronal i al govern més mesures preventives per fer front a les altes temperatures. Proposa canvis de torn pels empleats que treballen a les terrasses. També es mostra preocupat pel personal de cuina.
3: Hay que exigir que las cocinas han de estar bien, muy bien ventiladas, si no, no habría que autorizar el trabajo para que las personas pudieran trabajar en una cocina que no está bien ventilada. Eso no puede ser, tienen que ser bien ventiladas porque, como te decía antes, no tienen aire acondicionado.
2: L'actual conveni del sector assenyala que la roba del personal s'ha d'adaptar a les altes temperatures, però, segons Relucio, hi ha empreses que ho incompleixen.
0: I les Balears són ja la segona comunitat amb el lloguer més car d'Espanya, només per darrere de Madrid. El preu ha pujat un 0,3% el darrer any i se situa en 19 euros en 7 cèntims al metre quadrat, segons les darreres dades de Fotocasa. Això significa que llogar un habitatge de 80 metres quadrats costa de mitjana més de 1.520 euros al mes.
4: Les diferències, però, són importants. Segons el municipi, Eivissa encapçala el rànquing amb 1.866 euros mensuals, seguida molt de prop per Calvià amb 1.854 i Santa Eulàlia amb 1.844. De fet, tres municipis d'Eivissa se situen entre els quatre més cars de les illes. Especialment significativa és l'evolució de Santa Eulàlia, on els preus han augmentat més d'un 23% en només un any. També Eivissa registra una pujada important del 8,5%. Fotocasa assenyala que, tot i que l'increment general s'ha moderat, els preus continuen en nivells històricament elevats. La forta demanda, tant local com internacional, i la insularitat mantenen, asseguren, la pressió sobre el mercat del lloguer. Miquel Duran és el portaveu del Sindicat de l'Habitatge.
5: Veiem aquesta situació com una evidència molt gran d'una problemàtica que és molt més profunda, basat en un sistema econòmic que se dedica a treure el valor del treball de la classe treballadora pel benefici econòmic d'uns pocs i sempre els mateixos. I clar, la veritat és molt evident, perquè és gran part dels nostres sous que se'n va cada mes a una necessitat bàsica que des del sindicat que hauria de ser un dret fonamental.
0: I el Consell d'Eivissa ha signat el conveni amb els 5 ajuntaments de l'illa del Pla Estratègic d'Inversions Municipals. En aquesta ocasió, el Consell destinarà a David Ventura una quantitat total de 4,8 milions d'euros en diferents projectes.
6: En aquest conveni són els ajuntaments els qui proposen les inversions i el Consell qui es compromet a cobrir fins al 75% del cost de les actuacions. Els fons es distribueixen segons un criteri d'extensió territorial i de població per equilibrar l'inversió entre els municipis. És Maria Fajarnés, consellera insular de Cooperació Municipal.
7: Parlam de carrers i carreteres, de seguretat viària, de xarxes municipals i d'espais públics. En definitiva, de projectes necessaris que tenen un impacte directe en el dia a dia de la ciutadania.
6: La principal aportació serà per Santa Eulària, amb quasi 1,5 milió d'euros per obres d'asfaltat a diverses vies del municipi. Sant Antoni rebrà també 1 milió per asfaltar carrers dels barris de Ses Païses i Can Bonet. Sant Josep obtindrà 1 milió per reformar diverses vies i millorar la seguretat de la carretera d'Escubells. L'Ajuntament d'Eivissa rebrà 900.000 euros per la reforma de carrers com els de Joan Gamissans i Josep Lluís Cert a Platja d'en Bossa. I Sant Joan, quasi 500.000 d'euros per, entre altres coses, millores al passeig marítim de Portinats.
8: Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
0: Set i 23 minuts. La jornada ens deixa més qüestions i la Guàrdia Civil investiga la troballa de dos cadàvers a dues platges de Mallorca.
1: El primer és un home de 85 anys que ha aparegut flotant a la costa de Sarràpita. Segons els primers indicis, l'home hauria pogut morir ofegat o a causa d'un problema mèdic. D'altra banda, el cos policial ha localitzat un cadàver en avançat estat de descomposició en aigües de Son Serra de Marina. Una de les hipòtesis és que sigui una persona migrant que tractava d'arribar a les Balears a bord d'una embarcació.
0: I prop d'una trentena de persones han arribat a les darreres hores a les costes de les Balears.
1: Una embarcació ha estat interceptada al sud de Formentera amb 11 persones d'origen subsaharià a bord i una altra a Sant Jordi de Set Salines a Eivissa amb 17 persones d'origen magrebí. Enguany han arribat a les costes balears més de 4.000 persones migrants.
0: Un jove haurà d'entrar a la presó després de ser condemnat per fer grafits als trens dels serveis ferroviaris de Mallorca. A l'Audiència Provincial li han posat una pena de 2 anys.
1: El jove, que ja havia estat condemnat a 1 any i 3 mesos de presó per un jutjat a Oviedo, haurà d'entrar al centre penitenciari perquè ha trencat la condicional i el magistrat li imposa agreujant de reincidència per un delicte de danys a la propietat pública. És la primera vegada que es fa efectiva la pena de presó per fer pintades a trens.
0: I apareixen pintades també contra el turisme, en aquest cas a la carretera de la Serra de Tramuntana. Estan escrites en alemany i diuen que Mallorca no és Alemanya. Estan situades prop del coll de Sagramola, a la carretera que uneix els municipis d'Estellencs i Andratx. L'Ajuntament d'Estellencs condemna les pintades, mentre que la majoria dels veïnats demanen mesures per combatre la saturació turística.
1: El batle del municipi, Bernat Isern, reprova les pintades amb l'afegit. Diu que són en un espai com la serra, que és patrimoni de la humanitat per la UNESCO.
9: Hem de cuidar els béns culturals i veure això amb les carreteres, doncs, una imatge dolenta cap a, en el municipi, i no només en el municipi, sinó en general, perquè no és agradable arribar a un puesto i veure això. Ja per nosaltres mateixos, ja no xerra a nivell turístic.
1: Entre els veïnats, diversitat d'opinions. Coincideixen que les pintades no són la manera d'abordar la saturació turística, però pensen ben diferent pel que fa a la gestió turística del municipi i de Mallorca.
10: És evident que els alemans han comprat Mallorca. Per tant, hem estat envaïts d'alguna manera, no?
11: És que pinta, no és mallorquí. Si tens protestes, vas i protestes legalment. Pintant terra no arregla res.
12: Crec, bueno, que tampoc no és això, hi ha de cabre un poc tothom, que sí, que és vera que últimament hi ha moltíssima gent d'aquesta illa.
0: I del suspens aprovat pels pèls, la percepció dels ciutadans de les Balears sobre el turisme millora 9 dècimes respecte de l'any passat, però tot just aconsegueix l'aprovat amb un 5 sobre 10.
1: Són dades del baròmetre de percepció turística elaborat per la consultora LLIC després d'analitzar prop de 48.000 missatges publicats a xarxes socials, mitjans digitals i fòrums. L'estudi reflecteix que continua havent-hi una mirada crítica cap a determinats efectes de l'actual model turístic i també detecta un empitjorament de la percepció de seguretat vinculada a l'experiència turística. Entre els aspectes que contribueixen en aquest aprovat hi ha la capacitat del turisme per generar ocupació i activitat econòmica. A l'altra cara de la balança, però, continuen pesant les crítiques pels efectes de la massificació turística, especialment la saturació de determinats espais, i per l'encariment dels preus, sobretot dels relacionats amb l'habitatge.
13: Sí, per exemple. Pues pràcticament tots, directe o indirectamente, vivim del turisme.
14: Un 100. Me parece bien porque eso es dinero pa aquí, pa la isla.
15: Colapsan todos los días las carreteras desde el maig.
16: Medir un poquito los precios y todo eso porque se van de mano. Y el turismo quizás tenga dinero, pero los que vivimos aquí no.
1: Amb aquest aprovat just, les Balears se situen per damunt de comunitats com Catalunya o el País Valencià, però continua per davall de la mitjana estatal, que arriba al 5,4.
0: I un darrer apunt, perquè és oficial, queda des d'avui prohibit vendre begudes energètiques als menors d'edat, un producte que passa a estar subjecte a les mateixes restriccions de venda que l'alcohol. La multa per incomplir la normativa pot anar dels 6.000 als 60.000 euros, una mesura justificada en la protecció d'infants i adolescents davant els riscs associats al consum d'aquest tipus de begudes. El seu consum s'associa a riscos com la diabetes tipus 2 i l'augment de risc cardiovascular. A més, quan es mesclen amb alcohol poden reduir la percepció d'embriaguesa, contribuir a un major consum i augmentar les conductes de risc. Per això, segons ha comentat la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, preocupen les dades de l'enquesta Estudes 2023.
17: Estudes va demostrar que quasi la meitat dels adolescents d'aquesta edat havien consumit begudes energètiques en els darrers mes. Són perilloses perquè els adolescents no han completat la seva etapa madurativa cerebral i mos pareixia fonamental abordar-ho i de qualque manera intentar aturar aquest augment del consum.
0: I amb aquesta prohibició de begudes energètiques, segons la directora, es va calcular que un 47,7% dels estudiants d'entre 14 i 18 anys havia consumit durant l'últim mes un 9,5%. Arribem així a les 7:30.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Toquen les 7:30 i els economistes de les Balears es mostren preocupats per la darrera pujada de l'IPC, que situa els preus 3 dècimes per damunt de la mitjana estatal. En un 3,9% apunten que la manca de competitivitat de l'economia influeix en els preus.
2: L'economista catedràtic i assessor Guillem López Casasnovas assegura que els impactes no són únicament a nivell macroeconòmic, sinó que també afectarà la butxaca dels ciutadans.
3: Els salaris pateixen una erosió en termes de capacitat de compra. Per tant, els que pensaven que en 100 comprarien no sé què, ara necessitaran 103.9.
1: Les illes pateixen talls de subministrament elèctrics.
2: En els darrers dies hi ha hagut aturades a Ciutadella, Eivissa, Formentera, Palma, Alcúdia i Pollença. Els veïnats es mostren descontents i reclamen solucions. Estòfol Torres, restaurador.
4: Veïnat, ha hagut de posar una alternadora degut a que cada dia se'n va el llum. Fins aquí hem arribat.
1: Les Balears són ja la segona comunitat amb el lloguer més car d'Espanya, només per darrere de Madrid.
2: Això significa que llogar un habitatge de 80 metres quadrats costa de mitjana 1.526 euros al mes. Miquel Duran és el portaveu del Sindicat de l'Habitatge.
5: Veiem aquesta situació com una evidència molt gran d'una problemàtica que és molt més profunda, basat en un sistema econòmic que se dedica a extreure el valor del treball de la classe treballadora pel benefici econòmic d'uns pocs i sempre els mateixos. I clar, la veritat és molt evident perquè és gran part dels nostres sous que se'n va cada mes a una necessitat bàsica que des del sindicat que hauria de ser un dret fonamental.
1: I el dispositiu especial engegat per l'eclipsi ha quedat desactivat aquesta passada mitjanit.
2: Segons la Direcció General d'Emergències, el balanç ha estat molt satisfactori. En total s'han registrat 46 incidències directament vinculades al fenomen astronòmic, la majoria de caràcter lleu. Antònia Maria Estarelles és la vicepresidenta segona i consellera de Presidència.
6: Aquest objectiu principal s'havia complit, que és que la ciutadania estigués informada, no improvisada i estigués preparada. No me cansaré d'agrair el comportament principal que va ser de l'èxit d'aquest dispositiu, és el comportament de la ciutadania.
1: I el Consell d'Eivissa signa un conveni amb 5 ajuntaments de l'illa.
2: Tot per destinar una quantitat total de 4,8 milions en diferents projectes. És Maria Fajarnes, consellera insular de Cooperació Municipal.
7: Parlam de carrers i carreteres, de seguretat viària, de xarxes municipals i d'espais públics. En definitiva, de projectes necessaris que tenen un impacte directe en el dia a dia de la ciutadania.
1: I el Consell Insular de Formentera ha ordenat la demolició de diverses obres il·legals a un hotel de Punta Prima.
2: Les actuacions no comptaven amb la deguda autorització. En concret, es tracta d'obres d'ampliacions, així com la construcció d'estructures com ara un porxo o escales.
1: I a la plana internacional, Itàlia insisteix a mantenir la suspensió de l'espai Schengen.
2: Fins que els riscos diuen desapareixin per complet, tot això davant la possibilitat d'una nova entrada massiva el 15 d'agost.
1: I en cultura, el reconegut pianista i compositor Marco Mesquida ara comença el seu concert al Teatre Principal de Maó.
2: Un concert del que es considera ja un referent del jazz internacional que posarà punt i final a la celebració del 40è aniversari de l'Institut Menorquí d'Estudis.
8: Està ple, pleníssim, i serà una vetllada especial, memorable, i esperem que la gent se'n surti amb un gran i feliç sabor de boca.
1: I ara és moment dels esports.
0: Informatiu vespre. I detrás. Informatiu vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
1: Set i 34 minuts i ja és aquí amb nosaltres Juan Gabriel Bauzà per explicar-nos que Luis García ha analitzat l'estrena del Mallorca a segona contra el Valladolid. Bon vespre.
9: Com anar molt al vespre? El Mallorca comença d'aquí a 2 dies aquest repte de tornar a la primera divisió. Ara escoltarem Luis García, però s'ha produït una notícia, o millor dit, una confirmació. El Mallorca i el Getafe han arribat fa uns moments a un acord per al traspàs de Johan Mojica. El lateral colombià posa així punt final a la seva etapa com a jugador del conjunt vermell. El Mallorca ha agraït a Mojica la seva feina i el seu compromís durant la seva etapa al club i li ha desitjat molta sort en el seu futur professional. Per tant, el jugador continuarà la seva carrera al Getafe. Per tant, Johan Mojica, que ja és història en el Real Mallorca, i com dèiem, un Mallorca que ja pensa en el partit davant el Valladolid després d'una pretemporada amb un balanç de 4 victòries i un empat. L'equip de Luis García afronta l'estrena contra l'equip del Valladolid amb bones sensacions.
10: Creo que llegamos preparados a esta primera jornada para competir bien, pero tenemos que seguir creciendo. Está claro que cuando hay un entrenador nuevo y ideas nuevas, pues no basta con 5 semanas para asentarlo todo. Pero sí es cierto que ha sido una pretemporada muy buena, muy positiva en ese sentido, independientemente de los resultados, que muchas veces es lo único que se fija a todo el mundo. Creo que el crecimiento ha sido claro y poco a poco vamos evolucionando, que es lo que buscamos.
9: L'entrenador asturià assegura que l'equip arriba preparat i ha insistit que el vestidor és conscient de la realitat que trobarà dissabte, un partit de segona divisió amb molta exigència i poc marge per a l'error.
10: Bueno, el trago ya lo hemos pasado, o creo que lo debemos haber pasado, porque sobre todo estamos los que queremos estar y los que están ilusionados con el proyecto, ilusionados con la situación, ilusionados con poder conseguir cosas bonitas. El jugador está muy preparado porque quiere estar aquí, porque cuando uno tiene ilusión de algo está preparado para afrontarlo, y todos los jugadores que están hoy en día en la plantilla del Mallorca están porque quieren estar. Y repito, es muy muy importante llegar a esta jornada sabiendo que el mercado está abierto y que todos los que están aquí quieren estar y quieren competir y defender el escudo de nuestra gente.
9: Quin Mallorca vol veure Luis García dissabte contra el Valladolid?
10: Queremos ser un equipo valiente, un equipo que trate de ser protagonista, pero que a la vez entienda los momentos de los partidos. No podemos obviar la capacidad de los rivales, la dificultad de la categoría, y va a haber momentos complicados, va a haber momentos que vamos a tener que sufrir, que defender bien, que estar juntos, que estar unidos, porque la categoría te lo va a exigir, y hoy en día el fútbol en sí te exige ser muy completo.
9: El tècnic vermell espera un partit molt exigent davant un rival que també parteix amb l'objectiu de tornar a primera.
10: Y va a ser un rival muy difícil, no tenga ninguna duda de que va a ser muy difícil, de que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para poder sacar el partido adelante, estar muy atentos, construir de manera adecuada, defender muy bien balón parado. Vamos a tener que hacer un partido redondo para poder ganar. Nadie durante las 42 jornadas, os garantizo, nos va a regalar ningún partido. Vamos a tener que ganarlo nosotros, y el resultado va a ser consecuencia de lo que hagamos en el terreno de juego.
9: Luis García també ha parlat hores després de l'arribada del darrer fitxatge al Mallorca, el davanter Adrià Liso, que va aterrar ahir a la baixa a Palma procedent del Saragossa. El futbolista arriba traspassat i signarà per 4 temporades, tot i que la primera jugarà cedit al Mallorca amb una opció de compra obligatòria. Liso ja ha passat avui la revisió mèdica i s'espera que el seu fitxatge es faci oficial al llarg del dia. El mercat continua obert i Luis García també ha parlat de possibles moviments. El Mallorca continua pendent de la possible arribada d'un altre davanter.
10: Y tratamos de buscar siempre la mejor solución. Es cierto también que Cerdá en un momento dado puede ocupar esa posición, cito, pero no son 9 como tal. Bueno, siempre tratamos de mejorar. Lo más importante es no focalizar solo los goles sobre una posición. Tenemos que intentar que mucha gente participe dentro de esa suma de goles, de esa manera seremos más imprevisibles, pero es cierto que es importante tener gente con gol dentro de la plantilla.
9: I pel que fa a les sortides, caldrà estar pendents de Don Prats, Antonio Sánchez i David López. El Valladolid, de fet, prepara el partit amb la incertesa de quants jugadors podrà tenir disponibles. Fran Escrivà, el conjunt castellà compta amb una 30 de futbolistes en dinàmica de primer equip, però de moment només en té 15 inscrits. L'equip s'ha exercitat avui i el tècnic del conjunt vallisoletà, per cert, ha elogiat el Mallorca a la sala de premsa.
11: Y no es una plantilla nueva, sino me refiero a jugadores ya con mucha experiencia en primera y en segunda división, los centrales, me refiero, es que en todos los lados tiene jugadores de mucho nivel, por supuesto en el medio con Morlanes, Jarder, Pablo Torre, jugadores de mucho nivel, y arriba yo creo que se han reforzado también muy bien. La verdad es que creo que es una muy buena plantilla, no tengo ninguna duda, con independencia, que nuestra primera y única idea es ganar, pero sí que no tengo ninguna duda de que va a ser uno de esos equipos que va a estar entre esos seis primeros. Eso sí que no la tengo.
9: En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal estrena demà els amistosos de pretemporada amb un partit de màxima exigència contra l'Sporting de Portugal. Serà la reedició de la darrera final de la Champions i es disputarà a les 9 del vespre al pavelló Miquel Àngel Nadal de Manacor en el marc del memorial Miquel Jaume. El tècnic del conjunt mallorquí, Antoni Vadillo, ha destacat la figura del fundador del club i ha valorat el llegat de Miquel Jaume.
12: Todo esto existe gracias a él. Yo estoy aquí gracias a él. Entonces creo que todos tenemos mucho que agradecer al presidente, ¿no? Hizo mucho por el fútbol sala, hizo mucho por este club, por este equipo, y lo que siempre hablamos, ¿no? Los que llevamos más tiempo, ¿no? Siempre con la pena de que cuando han llegado los títulos él no ha podido disfrutarlo, pero seguro que de allá arriba no está echando una mano.
9: Vadillo reconeix que l'equip afronta aquest primer amistós una mica prest, però considera que és una bona prova per començar a agafar ritme davant un rival de molta entitat.
12: Es un partido que llega un poco pronto, porque llegamos, además, ambos, tanto Sporting como nosotros, empezamos el mismo día la pretemporada, llegamos con pocas sesiones, ellos han jugado un par de amistosos ya, con rivales de menor entidad. Es un partido de muy buen nivel, para el poquito tiempo que llevamos entrenando, ¿no? Pero bueno, insisto, es una buena piedra de toque para, sobre todo para ver qué queremos ser esta temporada y si estamos en el camino correcto o no.
9: L'entrenador del Palma també s'ha mostrat satisfet per haver pogut mantenir el bloc de la temporada passada, un factor que considera important per afrontar amb garanties el nou curs.
12: Menos partidos entre semana, por lo cual vamos a tener más tiempo para trabajar y eso es importante para nosotros para hacer equipo, ¿no? Eso fue un hándicap importante la temporada pasada. Sobre todo también porque las últimas temporadas se ha dado muchos cambios en la plantilla. Este año no se han dado poco, digamos. Entonces, mantener el bloque también es una ayuda importante para nosotros y en este sentido también estamos contentos.
9: El partit entre l'Illes Balears Palma Futsal i l'Esporti de Portugal començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe per IB3 Televisió. Parlam ara d'un testimoni de superació. La mallorquina Elena Puello ha confessat i ha parlat clar sobre la seva convivència amb la diabetis, que pateix una malaltia que li van detectar quan tenia 11 anys i que no li ha impedit arribar al bàsquet d'elit. En declaracions de Televisió Espanyola, la jugadora de 25 anys ha explicat amb naturalitat com conviu amb la malaltia mentre compleix el seu somni com a esportista d'alt nivell.
13: Es algo normal, es algo pues que a diferencia de las otras compañeras tengo que estar un poco más pendiente de si me sube el azúcar, si me baja el azúcar, y es verdad que ahora con estas nuevas inventos que hay que me facilita mucho pues poder saber a cada 5 segundos cómo estoy y si me tengo que comer algo, si tengo que pararme, y bueno, pues siempre tengo esto conmigo y me ayuda para eso.
9: Puello, que va debutar amb la selecció absoluta el 2023, va disputar l'any passat el seu primer Eurobàsquet, on Espanya va aconseguir la medalla de plata a Atenes. La mallorquina ho té clar. La diabetis no li impedirà continuar complint els seus somnis.
13: No, a ver, sí que es verdad que era muy pequeña y tampoco recuerdo muchas cosas, pero yo me acuerdo que quería seguir jugando a bàsquet. Al principio tenía que pararme mucho más porque hacía poco tiempo, pero sí que es verdad que nunca dejé ni nunca se me quitó esa ilusión.
9: I la mallorquina Marta Cardona i el patró barceloní Jordi Chamar han començat la defensa del títol mundial de 470 mixts a les aigües japoneses de Noshima. Després de les tres primeres mànegues disputades en aquesta segona jornada de competició, la tripulació espanyola ocupa la cinquena posició de la classificació general. Cardona i Chamar s'han mantingut en tot moment a les posicions capdavanteres amb un tercer, un quart i un cinquè lloc en les tres proves disputades avui. Escoltam l'esportista balear.
14: No ha sido un día fácil y creo que hemos tenido las prioridades muy claras y hemos hecho lo que queríamos hacer y de aquí para adelante afrontar los siguientes días y sacar las cosas de hoy para poder mejorar durante la semana, que va a ser una semana muy larga con estas condiciones.
9: El Mundial, com hem comentat, se celebra en Oshima amb una flota de 74 embarcacions.
1: Gràcies, Joan Gabriel Bausà. Fins aquí els esports. Ara fem una petita pausa, però tot d'una tornem amb tota la ressaca que ens ha deixat l'eclipsi, també a les darreres hores, en plana nacional i internacional i en les millors propostes culturals.
0: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
15: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears. Més sòl públic per impulsar habitatge assequible per a la gent d'aquí. El Consell de Mallorca cedeix un solar per fer més de 300 habitatges de protecció pública a Palma només per a ciutadans en 15 anys de residència. Els terrenys, situats de vora el poliesportiu de Sant Ferran, permetran dur a terme una de les actuacions residencials públiques més grans de l'illa i ampliar l'oferta assequible. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
16: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Set i 46 minuts, ja tornem a ser aquí. Quan encara no han passat 24 hores de l'eclipsi, el govern destaca el bon funcionament del dispositiu. Emergències va atendre més de 2.300 cridades durant la jornada del fenomen, en 46 incidents directament relacionats. 34 a Mallorca, 8 a Eivissa, 3 a Menorca i 1 a Formentera.
2: L'incendi d'una embarcació amb 3 tripulants, l'accident d'un altre en 5 evacuat, algunes caigudes i situacions relacionades amb el trànsit varen ser les principals incidències d'una jornada en què varen participar més de 2.500 professionals. És el director general d'Emergències, Pablo Garrido.
17: La informació i la comunicació prèvia han permetit el comportamiento seguro y la concienciación de la población y el apoyo que se les ha dado para poder decidir con información y con una comunicación previa ajustada, coherente, en tiempo y contrastada, que era muy importante, pues yo creo que ha sido uno de los éxitos.
2: Antònia Maria Estarelles, vicepresidenta segona i consellera de Presidència, ha agraït el comportament cívic de la població.
6: L'objectiu principal s'havia complit, que és que la ciutadania estigués informada, no improvisada i estigués preparada. No me cansaré d'agrair el comportament principal que va ser de l'èxit d'aquest dispositiu, és el comportament de la ciutadania.
1: De fet, l'IB Salut ha rebaixat a 16 les urgències oftalmològiques relacionades amb l'eclipsi. Són 4 menys que les que inicialment havia anunciat el director general d'Emergències, Pablo Garrido.
2: La majoria d'atencions s'han fet a l'Hospital de Son Espases i la resta són Llàtzer, Inca i Manacor. No obstant això, cal recordar que els possibles efectes derivats de no observar correctament l'eclipsi poden aparèixer hores o dies posteriors a l'exposició, tal com explica Herman Rivera, director assistencial del Servei de Salut Balear.
18: Les lesions oculars ja les esperem que es comencin a desenvolupar, com ja havíem informat, a partir de les 24-48 hores i encara no han passat ni 24 hores. Farem un seguiment d'aquests 16 pacients, més els pròxims pacients que puguin afegir-se, no? Amb la qual cosa seguirem l'evolució durant el dia de demà fins al dia, com havíem dit, fins al dia 15.
1: I ahir van sortir més de 20.000 embarcacions a la mà a les illes. Avui també s'ha fet balanç de quines van ser les principals incidències que s'hi varen produir. Hi va haver una vintena que varen necessitar intervenció de les naus oficials, en aquest cas per problemes mecànics. I naus a la deriva, o bé fins i tot per incendis. Això sí, no hi va haver cap ferit de gravetat. A Menorca, Sos Posidònia denuncia que la factura que s'ha cobrat l'eclipsi a la mà ha estat elevada i el motiu és, diuen, que no s'ha desplegat un operatiu de vigilància adequat, Samad Houman.
19: La principal queixa de Sos Posidònia és que, malgrat que era previsible l'acumulació d'embarcacions a la costa, no es va fer cap previsió de control dels fondejos. Consideren que si l'operatiu a terra va funcionar, a la mà no es va fer res. De fet, el vicepresident de Sos Posidònia a Menorca, Guillem Mercadal, denuncia que les dues principals reserves marines estaven sense vigilància.
20: I han constatat que les dues reserves marines importants, que és la reserva marina de Silla de l'Aire i la reserva marina del nord de Menorca, estan pràcticament sense vigilància. Hi ha hagut molta coordinació en terra, molta seguretat en terra, però al mar no hi ha hagut res. Per tant, hi ha un percentatge elevat d'aquests fondejos que són de Mont Posidònia i estem molt preocupats.
19: Ahir capvespre, segons SOS Posidònia, es varen acumular els mateixos fondejos que pateix la Posidònia en 2 mesos. Davant aquesta situació, demanen que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient doni explicacions de per què no s'han vigilat aquestes reserves.
1: I obrim ara la plana nacional internacional. Les comunitats del Partit Popular han rebutjat tractar en la pròxima conferència sectorial l'atenció dels menors migrants que han arribat a Ceuta. En concret, s'han negat a incorporar a l'ordre del dia de la pròxima trobada un punt de debat sobre la crisi migratòria que pateix Ceuta.
2: A la reunió hi ha hagut representants de les direccions generals d'infància de totes les comunitats autònomes, llevat d'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, on les competències d'infància són responsabilitat de Vox. La formació ja havia avançat que no aniria a la reunió, ja que s'oposa a l'atenció dels menors migrants que han arribat a Ceuta.
1: El govern de Marga Proença ha participat en la trobada i ha votat a favor del repartiment de 25 milions d'euros d'ajuda urgent per Ceuta. Però la jornada ens deixa més qüestions i es compleix una setmana de l'incendi de niebla a Huelva, que continua actiu i ha obligat a noves evacuacions preventives tant a la província de Huelva com a la de Sevilla.
2: 31 mitjans aeris continuen combatint les flames que ja han arrasat 31.000 hectàrees i manté més de 600 veïnats desallotjats.
1: I el Ministeri d'Exteriors ha confirmat una víctima de nacionalitat espanyola del terratrèmol de Colòmbia i rebaixa la xifra de desapareguts a 12.
2: En total, però, n'hi ha 496, segons el govern colombià, que ha pujat la xifra oficial de víctimes mortals a 265. Els ferits ascendeixen ja a 3.500. A l'informatiu, matí, hem recollit el testimoni de Norbe Andrade, colombià resident a Mallorca, que en aquests moments es troba de visita a Cali.
3: Yo creo que hay todavía pánico, ¿no? Inclusive hoy estuve en un centro comercial y hubo un leve temblor y desocuparon todo el centro comercial. Nosotros no lo sentimos.
1: Itàlia insisteix a mantenir la suspensió de l'espai Schengen fins que els riscos, diuen, desapareguin per complet davant la possibilitat d'una nova entrada massiva el 15 d'agost.
2: Mentrestant, més de 3.000 viatgers procedents d'Itàlia han passat els controls fronterers establerts pel govern central per la negativa del govern de Giorgia Meloni a restablir la lliure circulació a les Balears. L'aeroport de Menorca és el que ha registrat més identificacions.
1: Encara parlant d'aeroports, a Itàlia, l'aeròdrom de Catània continua tancat per 7è dia consecutiu per l'erupció del volcà Etna. Són les 7:52 minuts. En setam ara a la plana cultural.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Quan l'agost marca el seu punt àlgid, dia 15, el Ferragosto italià a la Catedral de Mallorca fa festa grossa. Se celebra l'Assumpció de la Mare de Déu, que és patrona de la Seu, i com passa a altres esglésies de Mallorca des de fa segles, la figura de la Mare de Déu morta pren protagonisme i ho fa amb una imatgeria, en aquest cas, única i referent. Sandra Martínez, bon vespre.
1: Única per l'entorn, per la meravella que és aquest espai arquitectònic i referencial, perquè va ser d'ella, de la seva figura gòtica, també del seu llit barroc, on van inspirar-se altres esglésies. Ho explicava Lluïsa García, coordinadora de Patrimoni, quan feia més de 500 anys.
2: Quan la parròquia de Santa Eulàlia va encarregar una nova Mare de Déu morta a l'escultor Joan de Sales, es va demanar expressament que es fes seguint el model de la imatge de la Seu. Això ens indica que ja a començaments del segle XVI, la Mare de Déu de la catedral era considerada una obra de referència i que el seu model va servir d'inspiració per a altres representacions de la Mare de Déu morta a l'illa.
1: Uns anys després, quan el barroc embolcallava amb tota la seva força la figura de la Verge, allò que s'havia creat a la Seu enamorava i la història es repetia.
2: L'any 1685, quan el Convent de la Concepció va encarregar el seu propi llit, el contracte indicava expressament que s'havia de fer conforme al model de la catedral, és a dir, amb quatre àngels, custodis, quatre vares treballades, florons i una urna per depositar la Mare de Déu. La Seu es va convertir així en un dels principals centres difusors d'aquesta tipologia mariana.
1: Però Maria dorm o és morta? Mossèn Pere Oliver, canonge responsable de litúrgia, ens treu de dubtes ràpidament.
3: Per poder explicar que la Mare de Déu va morir, però que aquesta mort va ser especial, sense encara saber que això seria un dogma de fe, necessiten representar-ho. Per tant, la Mare de Déu, entre cometes, encara que deien la Mare de Déu morta, s'escenifica en el llit. I poc a poquet aquest llit se va fent tipus llits dels palaus del nostre entorn, és a dir, en Dosser.
1: Mares de Déu mortes, el cant de la Sibil·la... L'església mallorquina ha conservat durant segles un patrimoni religiós que s'anava perdent a la resta del món. Per què passa això? I de nou, una resposta clara.
3: Una cosa que mos preserva molt és l'aigua. Estar rodejat d'aigua, no haver-hi tanta comunicació a el que feia aquestes tradicions de qualque manera se preservassin. Admirablement, copiant-mos, s'estan recuperant aquestes tradicions que s'havien perdut a la resta d'Espanya, sobretot, com per exemple la Sibil·la.
1: El llit quedarà al portal major de la Seu i es podrà visitar a partir de dilluns i fins dia 22 amb accés de franc pels residents.

0: Escoltau, Marco Mesquida, el reconegut pianista i compositor menorquí que en aquests moments actua al Teatre Principal de Maó. La seva música posa el punt final a la trobada anual de membres de l'Institut Menorquí d'Estudis, enguany marcada per una efemèride especial, els 40 anys de l'entitat.
1: Quatre dècades dedicades a la investigació, la promoció i la difusió de la cultura i la ciència menorquines que s'han commemorat amb una vetllada que ha combinat precisament aquests dos àmbits. Abans de l'actuació de Mezquida, l'investigador i catedràtic Javier García Martínez ha reflexionat sobre el paper i la importància de la ciència en el món actual i el colofó l'ha posat la música. Marco Mezquida ha nascut a Mo i convertit en un dels noms més reconegut del jazz actual que ha tornat a casa per oferir un concert íntim i emotiu amb el seu estil personal per tancar, això sí, la celebració d'aquest 40 anys d'història de l'Institut Menorquí d'Estudis.
2: Me fa moltíssima il·lusió poder actuar avui en el Teatre Principal en un acte tan preciós per celebrar aquests 40 anys de l'Institut Menorquí d'Estudis. És un gran honor que hagin volgut comptar amb jo, que hagin volgut comptar amb la meva música, amb el meu pianisme. Està ple, pleníssim, i serà una vetllada especial, memorable, i esperem que la gent se'n surti amb un gran i feliç sabor de boca.
0: I avui en aquest espai de cultura parlam de músics amb molt de prestigi. És el cas de Lluís Claret, que és un violoncel·lista de prestigi internacional, un músic amb una sòlida carrera com a solista i amb música de cambra, i un dels protagonistes de la posada en escena de Venus i Adonis, un poema de William Shakespeare, interpretat per Emma Vilaresau i Jordi Bosch. I en Claret, el violoncel, que es podrà veure avui i demà a Mallorca, en el marc de la Lluna en Vers.
1: Primer, als jardins de Navalesa d'Artai, l'endemà, al jardí de la casa Llorenç Villalonga, dos espais especials per a un muntatge que fa 10 anys que recorre els escenaris d'arreu i que ha enfortit una amistat entre la parella i Claret, que va ser el bessó de tot.
3: Si amb, amb uns desconeguts fa 10 anys que has començat a fer uns espectacles, segur que al cap de 10 anys també seríem molt bons amics, no? Però bé, en el nostre cas va ser un... va ser allò com un... ah, per què no fem una cosa junts, no? No que et truqui algú, escolti, que li agradaria fer això, no? Va, per què no mirem...
0: La història de la relació epistolar entre la família de Claret i el geni català Pau Casals va ser recollida en un llibre ja exhaurit i ara forma part juntament amb la resta de cartes del mestre del llibre Querido Maestro, d'Anna Mora, esposa de Claret i Anna Dalmau, que acaba de publicar Editorial Acantilado.

0: Són les 8, moment.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

aquell dia, perquè vull, perquè tinc ganes que plogués. Sortir allà de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigua, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull,

a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Fem viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure'l. Després vam parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull,

perquè vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos!

us vaig considerar talment un os. Un tros de pis, tres llits i xemeneies, un tren amb molta gent que em vol sortir. Recordo aquell pitar que em

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i

0: molts. Bon dia, amb un somriure. Fa impoble, fa impossible el comerç local. Regala Artà.
1: Hey, Fonzie.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Jo, l'escolt. I tu?

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Brown is dead.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

A les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.